Un tornant a les 11, Maga Casaba. Com està, Morena? Oi, si George Partusa Garó, quan se'n fa amb la Polapo, i n'hi ha en Zambuanga del Nord de Mindanao. Catahumba.